set, a pai d'aquesta txanda o pet. T'estimar ser inquietuipa, que és que en llesc. Felly sap, arte set, a pai d'aquesta txanda o pet. T'estimar ser inquietuipa, que és que en llesc. Ni taith will you well.